0: Església Notícia. 15 minuts d'actualitat religiosa, comentaris, entrevistes, reportatges de l'Església Catòlica a Mallorca. Església Notícia. La veu del bisbe.
1: Amics i amigues estimats, l'experiència que hem viscut aquesta setmana intensa amb el viatge apostòlic del papa Lleó XIV a Espanya, en els diferents llocs on ha estat, a Madrid, a Barcelona, a Gran Canària i a Tenerife, i havent pogut seguir amb ell aquest viatge d'una manera molt directa, realment on ha quedat com a molt content de la manera com l'Evangeli s'ha fet proper a tothom. I jo per això parlaria molt de l'abast humanitzador de l'Evangeli. Seguint amb la reflexió que ens ofereix el papa Lleó a l'encíclica Magnifica Humanitas, veiem com el compromís de caminar amb la humanitat en allò concret de la història porta l'Església a reconèixer que les realitats terrenals tenen una consistència i un ordre propi. Ja ho va dir el Concili Vaticà II a la Constitució Pastoral Gaudium et Spes, referint-se a l'autonomia ben legítima. Aquest èmfasi fa palès que la creació porta impresa una bondat originària que la mirada humana ha de custodiar, cultivar i fer madurar. En aquest horitzó, l'Església s'ofereix com una presència que ajuda a llegir en profunditat la realitat, sostenint amb fermesa humil aquelles decisions que promouen la dignitat de cada persona, la cohesió de les comunitats i el bé de tots. Això ens ho hem vist molt en aquest viatge, quan el papa s'ha dirigit a tants estaments diferents i ha tingut una paraula per tothom, fins i tot davant creients i davant no creients. Així se situa a la vora del món sense imposar-s'hi, perquè en cada esdeveniment humà pugui germinar la promesa de pau i de justícia que l'Esperit Sant continua suscitant en el cor de la humanitat. Aquesta reflexió explica la necessitat d'il·luminar amb la llum de la fe i els criteris de l'Evangeli la realitat humana que ens envolta i ens capacita igualment per proposar aquelles actituds humanes que se'n deriven. I el papa ho ha fet durant tot aquest viatge. I ho he dit en moltes ocasions i hem pogut veure clarament quina paraula dirigia a tothom. El papa Lleó posa les bases d'un autèntic diàleg de l'Església amb la societat civil i les seves institucions, alhora que reconeix el valor de les realitats socials i polítiques, respectant i donant suport a tot allò que protegeix la vida de les persones i enforteix els fonaments del teixit social.
0: La crònica setmanal.
2: Del 3 al 7 de juny, Càritas Mallorca va organitzar concerts, exposicions, conferències i altres activitats amb motiu de la festivitat del Corpus, una ocasió per posar en valor el paper de les entitats socials de l'Església com a espais d'acollida, dignitat i esperança. D'aquesta manera, Càritas Mallorca va inaugurar la Setmana de la Caritat 2026, una iniciativa amb l'objectiu de promoure la reflexió, la sensibilització i el compromís social davant les realitats de vulnerabilitat que afecten nombroses persones que viuen a la nostra comunitat. L'acte inaugural, celebrat als Jardins de la Misericòrdia de Palma, va ser presidit pel bisbe de Mallorca, Monsenyor Sebastià Taltavull, i per la directora de Càritas Diocesana de Mallorca, Esther Romero.
1: Sí, Càritas, ha tingut molt d'interès que enguany, d'una manera molt visual i pràctica, poguéssim veure tota la feina que fa Càritas, donant-la a conèixer i sobretot implicar tots els que hi havia a poder-s'hi participar. I per això aquesta exposició, dic que és molt dinàmica i pots veure tota la realitat de Càritas, començant per persones que han estat beneficiàries de la acollida i que ja estan integrades i algunes han trobat feina i tot. Són les persones que donen el testimoni de lo que han rebut i això és el que ens ha impressionat sentir-ho directament de les persones interessades, persones que han arribat de fora però que s'han trobat ben acollides i que després ells mateixes transmeten a altres el que han viscut i com ho han viscut.
3: Aquí, ¿qué encontramos hoy? Pues queremos, Cáritas quiere mostrar a través de esta Feria de la Caridad la realidad social que nos rodea e invitar a todos a movernos frente a ella, y lo hacemos pues poniendo a las personas que quieran pasar por aquí no solo frente a esta realidad, sino también frente a la respuesta que Cáritas da para atender a la misma. Lo hacemos a través de una exposición, La sociedad que tenemos es la sociedad que queremos, donde exponemos los datos del informe FOESA sobre la situación de exclusión social en las Baleares, publicado el año pasado, y que se fundamenta pues en datos sobre la vivienda, sobre todo sobre cómo esta exclusión afecta de forma principal a la infancia, a la juventud, como un dato alarmante, cómo el empleo ha dejado de ser un seguro de vida para las personas, tantos con empleo viven en situaciones de exclusión, y otros datos que alertan a la población general sobre cuál es la realidad que nos rodea en nuestra sociedad mallorquina. También se puede disfrutar de un juego, el juego de las llaves, que nos pone en primera persona frente a esa realidad, la de la dificultad del acceso a la vivienda. Podemos también adentrarnos en las historias de vida concretas de personas que, gracias al proceso de regularización extraordinaria, han podido legalizar su situación administrativa en nuestra comunidad y acceder así a derechos. Hoy son personas pues con una carrera profesional, con un trabajo oficial y con pues ciudadanos de plenos derechos como somos y queremos ser todos.
2: Ambdós destacaren la importància d'enfortir els vincles comunitaris i de continuar construint una societat basada en la solidaritat, la justícia social i la dignitat de les persones. La inauguració va comptar amb la presència de diversos representants institucionals, autoritats polítiques de l'àmbit insular i municipal, així com representants d'entitats socials, organitzacions del tercer sector, membres de la comunitat eclesial, persones voluntàries i professionals vinculades a l'acció social de Càritas. Sota el lema Tria Estimar, Tria Comunitat, la programació va incloure conferències, tallers, exposicions, activitats participatives, celebracions litúrgiques i propostes culturals per acostar a la ciutadania a qüestions tan rellevants com l'accés a l'habitatge, la inclusió social, la promoció dels drets i la doctrina social de l'Església. Les persones acompanyades per Càritas Mallorca durant el 2025 afrontaren una acumulació de dificultats que resta greument el seu accés a unes condicions de vida dignes, la progressiva pèrdua de capacitat protectora d'una ocupació remunerada, la manca d'habitatge assequible, l'elevat cost dels lloguers i la situació administrativa irregular de moltes de les persones ateses són alguns dels principals factors que alimenten els processos d'exclusió social. Aquestes són algunes de les conclusions que recull la memòria 2025 de Càritas Mallorca, sota el lema Tria Estimar, Tria Comunitat, que es va presentar durant la Setmana de la Caritat pel bisbe de Mallorca, Monsenyor Sebastià Taltavull, la directora de Càritas Mallorca, Esther Romero, i l'administrador general de l'entitat, Joan Bassa.
4: El Consell Directiu Diocesà, presidit pel senyor bisbe, va aprovar que el destí d'aquests recursos seguirien les línies prioritàries. Una per ajudes. Així vàrem aprovar destinar 1 milió d'euros en un període de 5 anys per cobrir ajudes directes que actualment Càritas assumeix pròpiament perquè no té cap finançament que ho cobrés aquí. En segon lloc, inserció laboral, sociolaboral i economia social. Una aposta clara és la reforma d'una nau, rebuda també en Barenci, del senyor Toni Bonet, amb l'objectiu de centralitzar la recollida de roba, crear nova línia d'inserció laboral i reforçar l'empresa d'inserció, Eines per Inserció. Això és especialment rellevant en un context difícil, ja que el 2025 aquesta línia ha registrat pèrdues de 65.000 euros a casa a causa de la crisi del sector tèxtil. Malgrat això, la voluntat és clara. Seguir apostant per itineraris personalitzats d'inserció amb acompanyament professional i oportunitat real de feina. I en tercer lloc, dedicar aquests recursos a habitatge. Una part dels recursos se destinarà a impulsar projectes d'habitatge, que ja els tenim en estudi, i és una de les problemàtiques més greus actualment.
2: Una oportunitat més per recordar que la caritat és un compromís transformador d'escolta i d'acompanyament. En un context social marcat per les desigualtats, la precarietat i la solitud, Càritas reivindica la necessitat de continuar generant comunitat des de la proximitat i la fraternitat. El Santuari de Lluc va acollir aquest dijous la celebració de la festa de Jesucrist Gran Sacerdot, presidida pel bisbe de Mallorca, Monsenyor Sebastià Taltavull, juntament amb preveres i diaques de tota la diòcesi.
5: A punt de partida, jo he posat dos fragments de la paraula de Déu que s'ha vist avui. Un tros de sal, no sencer, sinó un tros, i després l'Evangeli, que és l'oració de Getsemaní.
2: La jornada va començar amb un moment de pregària i una experiència de converses amb l'Esperit, on els participants varen compartir reflexions i experiències en petits grups.
6: És un dia de records i un dia també de donar gràcies i de celebrar-ho en el presbiteri i renovar la nostra dedicació i el nostre ministeri.
2: Posteriorment es va celebrar l'Eucaristia i un dinar de germanor al santuari. Durant la seva intervenció, el bisbe va destacar la importància de viure aquesta jornada com una autèntica trobada de família, centrada en la comunió, la fraternitat i el servei pastoral.
1: Hem estat pregant junts, precisament perquè d'aquesta conversa en l'Esperit poguéssim, primer de tot, escoltar-nos molt els uns en els altres, amb actitud humil, amb actitud d'obertura, sempre amb ses ganes de poder saber més el que Déu vol de cadascú de nosaltres. De fet, la vida en abundància que promet Jesús arriba a nosaltres, ho hem de dir així, en sa personalíssima trobada amb ell. Però tot d'una, obre els nostres ulls en un poble de germans i de germanes que ja experimenten o encara ho estan cercant poder arribar a viure com a fills de Déu amb aquesta màxima dignitat.
2: Un dels moments més emotius va ser l'homenatge als preveres que enguany celebren les seves noces de plata, d'or i de diamants sacerdotals. Els capellans, que compleixen 50 i 60 anys de ministeri, varen compartir també el seu testimoni i la seva experiència de vida lliurada a l'Església.
7: Són 60 anys d'ordenació, que és un motiu més per donar gràcies a Déu per tot el que han rebut fent aquest servei a l'Església de Mallorca. I bé, jo n'he de complir 89 ja. Són molt d'any, però gràcies a Déu estic molt bé de salut i segueix servint a la parròquia de Sant Miquel, a la Basílica.
8: Suposo una festa i una alegria i poder celebrar-ho amb tots els companys, no? El que passa és que ha passat molt aviat, saps? I això és una cosa que també una va d'agrair. Ha d'agrair que ha pogut anar d'un lloc a l'altre en diferents situacions, diferents països, i això, després d'uns anys, dona goig i val la pena celebrar-ho.
1: No fa molt, el Papa Lleó, dirigint-se als preveres, ha dit que aquest misteri viu i dinàmic compromet el nostre cor a un amor indissoluble, el compromet i l'omple. És tot un signe de com nosaltres hem d'estar al costat de la gent que també ens volen a prop, com Jesús volia a prop als seus deixebles, sobretot quan intenten, com nosaltres, tenir clar allò que Déu vol de cadascú.

0: Cristina López Lichting.
1: Fin de setmana. Ses paraules del bisbe.
2: Amics i amigues estimats, l'experiència que hem viscut aquesta setmana intensa amb el viatge apostòlic del papa Lleó XIV a Espanya, en els diferents llocs on ha estat, a Madrid, a Barcelona, a Gran Canària i a Tenerife, i havent pogut seguir amb ell aquest viatge d'una manera molt directa, realment un ha quedat com a molt content de la manera com l'Evangeli s'ha fet proper a tothom. I jo per això parlaria molt de l'abast humanitzador de l'Evangeli. Seguint amb la reflexió que ens ofereix el papa Lleó a l'encíclica Magnificat Humanitas, veiem com el compromís de caminar amb la humanitat en allò concret de la història porta l'Església a reconèixer que les realitats terrenals tenen una consistència i un ordre propi. Ja ho va dir el Concili Vaticà II a la Constitució Pastoral Gaudium et Spes, referint-se a l'autonomia ben legítima. Aquest èmfasi fa palès que la creació porta impresa una bondat originària que la mirada humana ha de custodiar, cultivar i fer madurar. En aquest horitzó, l'Església s'ofereix com una presència que ajuda a llegir en profunditat la realitat, sostenint amb fermesa humil aquelles decisions que promouen la dignitat de cada persona, la cohesió de les comunitats i el bé de tots. Això ens ho hem vist molt en aquest viatge, quan el papa s'ha dirigit a tants estaments diferents i ha tingut una paraula per tothom, fins i tot davant creients i davant no creients. Així, se situa a la vora del món sense imposar-s'hi, perquè en cada esdeveniment humà pugui germinar la promesa de pau i de justícia que l'Esperit Sant continua suscitant en el cor de la humanitat. Aquesta reflexió explica la necessitat d'il·luminar amb la llum de la fe i els criteris de l'Evangeli la realitat humana que ens envolta i ens capacita igualment per proposar aquelles actituds humanes que se'n deriven. I el papa ho ha fet durant tot aquest viatge. I ho he dit en moltes ocasions i hem pogut veure clarament quina paraula dirigia a tothom. El papa Lleó posa les bases d'un autèntic diàleg de l'Església amb la societat civil i les seves institucions, alhora que reconeix el valor de les realitats socials i polítiques, respectant i donant suport a tot allò que protegeix la vida de les persones i enforteix els fonaments del teixit social.
1: Escuchas COPE.
0: Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, FM y en tu móvil.
3: El ángel del Señor anunció a María.
4: Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
3: Aquí está la sierva del Señor.
4: Hágase en mí según tu palabra.
3: Y el Verbo se hizo carne.
4: Y habitó entre nosotros.
3: Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
4: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
3: Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.